Bona tarda a tots i totes. Avui llegirem el que ens diu el llibre d'Èxode, al seu capítol 5, versets 1 i 2. Després Moisès i Aaron van anar a dir al faraó: així ha dit el Senyor Etern, el Déu d'Israel, deixa sortir el meu poble perquè em celebri una festa solemne al desert. Però el faraó va replicar: qui és aquest Senyor Etern perquè jo hagi d'obeir la seva veu i deixar marxar Israel? No conec el Senyor Etern, ni tampoc no deixaré marxar Israel. I farem un petit apropament històric al moment en què es produeix el text que acabem de llegir. El poble hebreu feia uns 430 anys que estava instal·lat a Egipte, arran que Josep, la història del qual trobem al llibre de Gènesi, fos nomenat segon del regne, després d'interpretar, amb l'ajuda de Déu, el somni que va tenir Faraó sobre l'arribada de 7 anys de gran abundància al país, els quals serien seguits per 7 anys de fam, molt probablement produïts per una gran sequera. Per això Josep, i no entraré en detalls sobre el tema, va fer venir tota la seva família i possessions a la terra d'Egipte per poder cuidar-los i proveir les seves necessitats. Inicialment, els hebreus, descendents de Jacob i Josep, van viure en harmonia a Egipte. No obstant això, amb el pas dels anys i el canvi de lideratge del poder al capdavant d'Egipte, van ser convertits en esclaus, tal com es pot llegir a Èxode capítol 1, versets 6 a 13, i més particularment als versets 13 i 14, on se'ns diu: els egipcis van imposar una dura servitud als israelites i els van amargar la vida amb les feixugues càrregues de preparar el fang i fer maons, a més de tota mena de feina del camp. I la pregunta que ens podem formular és per què d'aquest canvi d'actitud vis-à-vis dels hebreus per part d'Egipte. Doncs bé, una de les teories, la qual és força factible cronològicament i històricament parlant, indica que l'arribada dels hebreus a Egipte es va produir o va poder produir-se durant el domini dels Hicsos, cap al segle XVIII abans de Crist. I els Hicsos eren un poble originari de la zona del mar Egeu i procedent de Canaan, el qual va conquerir el que es coneix com a Baix Egipte, que és el nord del país, incloent la ciutat d'Avaris, situada a l'actual Tell el-Daba, a l'est del delta del Nil, convertir-la en la seva capital. I al segle XVI abans de Crist, els faraons de l'Alt Egipte, que és el sud del país, els quals havien resistit a la invasió dels Hicsos, van iniciar la reconquesta del Baix Egipte, sent el faraó Amosis I sobre l'any 1550 abans de Crist, encara que la data no es coneix amb tota certesa, que va fer fora els Hicsos d'Egipte després de conquerir la seva capital, la ciutat d'Avaris. Per això no és descartable que aquest propi faraó o algun dels seus successors consideressin els hebreus com un problema, tal com es pot interpretar de la lectura d'Èxode 1, versets 8 i 10, on se'ns diu: un nou rei, que no havia conegut Josep, va arribar al poder i va dir al seu poble: mireu, els fills d'Israel formen un poble més nombrós i més fort que nosaltres. Cal, doncs, que tinguem precaució amb ells, no sigui que creixin massa i que, si s'esdevé una guerra, es puguin aliar també amb els nostres enemics, combatint contra nosaltres i fugint del país. I encara que el capítol 1 d'Èxode sembla que allò narrat està unit en el temps, si llegim amb atenció podem veure que entre l'inici de l'opressió dels hebreus i l'aparició de Moisès va passar un cert lapse de temps. I això ens porta a l'episodi que trobem a Èxode 3, on Déu s'apareix a Moisès a la muntanya d'Horeb, mentre aquest presentava els ramats del seu sogre Jetro, i li diu, al verset 7 a 10, el Senyor digué: he pogut veure l'angoixa del meu poble que és a Egipte, i he sentit el clam que li provoquen els seus opressors, i estic al corrent dels seus sofriments. Per tant, he baixat per alliberar-los de l'opressió dels egipcis i fer-los pujar d'aquest país cap a una terra bona i espaiosa, una terra que regalima llet i mel, al territori del Cananeu, de l'Hitita, del Perizzita, de l'Hivita i del Jebuseu. Ara, doncs, que el clam dels fills d'Israel ha arribat fins a mi i he pogut veure el mal tracte amb què els egipcis els oprimeixen, vés, jo t'envio al faraó perquè faci sortir el meu poble, els fills d'Israel, d'Egipte. I després de diversos estira i arronsa per part de Moisès davant l'apressant ordre de Déu, en els quals no entraré, aquest finalment va acatar l'ordre i va baixar a Egipte, trobant-se amb el seu germà gran, Aaró, en el camí. I un cop arribat al destí, Moisès es va veure confrontat a dos problemes. El primer va ser el propi poble hebreu i el segon, els egipcis, en la figura de faraó. El primer dels problemes, com he dit, era el propi poble hebreu. Aquests feia uns 430 anys que eren a Egipte, part d'ells com a esclaus. I en aquell lapse de temps havien perdut la fe genuïna en el Déu dels seus pares, creient que existia i adorant-lo,
però dubtaven que pogués o volgués trencar el jou de la seva esclavitud. Però Déu empodera Moisès, prometent-li mostrar les seves meravelles com a confirmació de l'autoritat que li havia donat. Com ens diu Èxode 3:20, mostrant als israelites que el Déu dels seus pares era viu i era digne d'adoració pel que ordena a Moisès, Èxode 6, versets 6 a 8, per tant digues als fills d'Israel, jo sóc el Senyor Etern, jo us trauré del treball feixuc dels egipcis, us lliuraré de la servitud i us redimiré amb braç estès i severs judicis. Jo us adoptaré com el poble meu i jo seré el vostre Déu. I sabreu que jo sóc el Senyor, el vostre Déu, que us treu de l'opressió dels egipcis. Després us conduiré a la terra que vaig jurar que donaria a Abraham, a Isaac i a Jacob, i us la donaré en propietat, jo, el Senyor Etern. I el segon dels problemes a què els va confrontar Moisès va ser el propi poble egipci, en la persona del seu màxim representant, Faraó, així com dels seus consellers, el qual Faraó va prendre decisions que van portar a la destrucció total del país, tal com ho veurem tot seguit. De fet, Déu mateix, a Èxode 3:19, va comunicar a Moisès que no, el Faraó no atendria la seva demanda de deixar sortir el poble hebreu d'Egipte, afirmant, jo sé prou que el rei d'Egipte no us deixarà marxar, si no és per una mà poderosa. I això ens porta al text que hem llegit al principi, en el qual Moisès i Aaron demanen a Faraó que deixi anar el poble al desert per oferir sacrificis a Déu, a allò que el monarca contesta d'una manera prepotent i ofensiva cap a Déu, desafiant el seu poder davant dels seus déus, tal com veiem a Èxode 5:2. Però el Faraó va replicar, qui és aquest Senyor Etern perquè jo hagi d'obeir la seva veu i deixar marxar Israel? No conec el Senyor Etern, ni tampoc deixaré marxar Israel. Els egipcis, com moltes cultures paganes de l'època i posteriors, tenien un panteó molt extens, adorant una gran varietat de déus, inspirats en la natura, atribuint als seus suposats poders els fenòmens naturals que veien al món que els envoltava. Per exemple, esdeveniments com la crescuda anual del Nil, que fertilitzava les terres de cultiu, eren per als egipcis proves del poder i de la bona voluntat dels seus déus. Però la desconsiderada resposta del faraó va desencadenar la ira divina sobre el poble egipci i els seus déus, mitjançant les conegudes 10 plagues, essent la darrera la mort dels primogènits, sense cap dubte la més terrible. Les 10 plagues egiptes, també conegudes com les 10 plagues, les plagues d'Egipte o les plagues bíbliques, es escriuen al llibre d'Èxode en els capítols 7 a 12, desastres que Déu va enviar a Egipte davant la negativa del faraó d'alliberar els hebreus de l'esclavitud i opressió que havien suportat el país, així com, i no és menys important, judici contra els déus egipcis, demostrant la supremacia del Déu d'Israel en clar desafiament a les creences religioses i polítiques de l'imperi més poderós de l'època. De fet, a Èxode 7:5 i 12:2, així com a Nombres 33:4, se'ns parla d'aquest judici contra les deïtats egípcies. Concretament, cadascuna de les plagues és un atac directe contra els més importants déus egipcis, demostrant-ne la ineficàcia i falsetat. Els déus afectats van ser, entre altres, Apis, que era el déu del Nil, Isis, deessa del Nil, Khnum, guàrdia del Nil, Eket, deessa de la fertilitat, la qual tenia cos de dona i cap de granota, Set, déu del desert, Hathor, representada com una vaca sagrada, Apis, representat com el bou diví, i molts altres, així com el mateix Ra, déu del sol i de l'origen de la vida a la mitologia egípcia. I les 10 plagues o judicis que Egipte va patir són, per ordre, els següents. L'aigua convertida en sang, les granotes, els polls, les bosques o tàbacs, la mort del bestiar d'Egipte, el sarpullit amb úlcera, la pedregada i foc, les llagostes, la foscor o tenebres i la mort dels primogènits. I el tema de les plagues i el seu origen ha estat objecte d'estudi no només des d'una perspectiva teològica, sinó també històrica i científica, amb teories que han intentat i intenten aplicar aquests fenòmens a través de causes naturals i racionals, amb la finalitat d'anul·lar l'intervenció divina. Els científics han volgut explicar-ne l'origen com a conseqüència de la transformació de l'aigua en sang, al·legant que era conseqüència de la proliferació d'una alga, el que es coneix com marea vermella, o també per l'erupció del volcà de l'illa cretenca de Santorini, entre altres hipòtesis. I hi ha la possibilitat que el tema de les plagues d'Egipte mai no ens hagi cridat l'atenció, però ens transmeten un missatge del buit espiritual existent en l'ésser humà com a conseqüència del pecat. I també ens parla de la justícia divina, de la sobirania de Déu i l'oportunitat de penediment donat per Déu a l'home i dona
Per això farem un breu recorregut en el significat espiritual de les mateixes, de les 10 plagues. La primera d'aquestes és l'aigua convertida en sang. Això ho trobem a Èxodes, capítol 7, versets 17 a 25. Aquesta plaga simbolitza la necessitat de judici i purificació que pesava sobre el poble egipci, així com d'altres, per la seva idolatria. I aquesta plaga o judici va ser un cop directe a la religió i creences egípcies, les quals veneraven el Nil com Déu. Per això, al verset 17, Déu afirma el seu poder, declarant: així es diu el Senyor, això els convencerà que jo sóc el Déu etern. Amb la vara que jo tinc a la mà, donaré un cop a les aigües del riu i es convertiran en sang. El riu Nil constituïa la base del benestar econòmic nacional egipci, ja que les collites depenien de les inundacions anuals i, com a conseqüència de la plaga esmentada, milions de peixos van morir, quedant l'aigua inservible per a qualsevol ús, i no només l'aigua del riu, sinó que també es van veure afectats estanys, dipòsits d'aigua i fins i tot atuells de fusta o pedra que contenien aigua, tal com es veu a Èxodes capítol 7, versets 19 i 20, cosa que desmenteix la teoria científica de la marea vermella, si bé és cert que la marea vermella existeix, però no en aquest cas. I mitjançant aquest esdeveniment sobrenatural, Déu va mostrar el seu control absolut sobre la creació i sobre qualsevol creença religiosa que no ho reconegués com a Déu suprem, creador de cels i terra i de tot el que existeix. I aquesta primera plaga o judici ens apropa a la necessitat de purificació que necessita l'home com a conseqüència del pecat. Espiritualment, l'aigua que habitava en nosaltres, font de vida, esdevingué sang, corrupció, com a conseqüència del pecat. I nosaltres, per esforç propi, no podem revertir la situació, per la qual cosa necessitem una intervenció divina perquè les nostres vides puguin ser purificades. I això passa per la sang abocada per nosaltres a la creu per Jesús, que aquesta sí que és font de vida, el qual va prendre el nostre lloc per netejar-nos del pecat davant dels ulls de Déu. Jesús mateix va dir a Joan 4:14: però el qui begui de l'aigua que jo li donaré ja no tindrà set mai més, sinó que l'aigua que jo li donaré esdevindrà dintre seu un doll d'aigua que brollarà per donar-li vida eterna. I la segona plaga va ser l'invasió de les granotes, Èxode 8, verset 1 a 15. I aquesta plaga va desestabilitzar les creences egípcies, ja que les granotes eren considerades animals sagrats, els quals portaven benedicció, per la qual cosa no se les podia donar mort. Per la causa de l'invasió d'aquests batracis a tots els racons, molts van haver de ser eliminats d'una forma violenta, siguent apilades les seves restes amunt per tota la terra, com ens diu Èxode 8, versets 13 i 14. És més, aquesta plaga va transformar un símbol de benedicció per als egipcis en una maledicció, pel fet que aquests animals, els quals van fugir del seu hàbitat natural com a conseqüència de la contaminació del Nil, de la seva font d'alimentació, van envair camps a la recerca d'aliments, arrasant amb els cultius. Aquesta plaga és una representació de la invasió a les nostres vides d'elements pertorbadors i desestabilitzadors, els quals provoquen desordre interior en nosaltres si la nostra relació amb Déu és descurada i no estem en harmonia amb ell, cosa que ens insta a tenir sempre posada la nostra mirada en ell, en Jesús, tal com ens diu Hebreus 12:2. Amb la mirada fixa en l'autor i perfeccionador de la fe, Jesús, el qual, davant la joia que se li proposava, va acceptar la creu, menyspreant la ignominia, i està assegut a la dreta del tron de Déu. I també ens ha de fer recordar la nostra dependència de Déu, portar-nos a reconèixer que no som res ni ningú i depenem d'ell en cada moment de les nostres vides, ja que estem vius per pura gràcia, per pur amor diví cap a nosaltres, per la qual cosa hem d'adoptar una actitud d'humilitat i agraïment davant Déu per tot allò que ha fet, fat i fa i farà a les nostres vides. I la tercera de la plaga va ser la dels polls, que la trobem a Èxode 8, versets 16-19. Aquesta plaga, la qual va afectar tant éssers humans com animals, representa la humilitat i necessitat de reconèixer la nostra fragilitat davant del poder diví. Aquesta va tenir com a conseqüència que els sacerdots egipcis, els quals havien de mantenir-se ritualment purs per poder servir als seus temples, estiguessin infestats de polls, cosa que els va portar a humillar-se i reconèixer la sobirania i poder de Déu en afirmar el verset 19: he aquí al dit de Déu. Cal destacar com a cosa curiosa que aquests van aconseguir, per les seves arts màgiques, fer el miracle de canviar l'aigua en sang, així com la invasió de les granotes, encara que no van poder revertir cap de les dues. I aquest fet, a més de la de la plaga dels polls, els va portar a reconèixer la sobirania de Déu i la seva limitació com a humans, per molt savis que poguessin ser o considerar-se, cosa que ens porta al que llegim a Lluc 14, verset 11.
perquè tot aquell qui s'enlaira a si mateix serà humiliat, i el que s'humilia a si mateix serà enlairat. I la quarta de la plaga és la de les mosques, també dels tàvecs, Èxode 8, versets 21 endavant. Aquesta plaga va pertorbar la pau a Egipte per la molèstia que representava, simbolitzant perfectament les conseqüències que comporta el fet que puguin deixar portes obertes, que es puguin deixar portes obertes a l'enemic de les nostres vides, al diable, ja que aquest s'encarregarà d'amargar-nos la vida i fer de nosaltres creients inofensius i inactius. No oblidem que 1 Pere 5:8 ens adverteix que estigueu atents i vigileu. El vostre adversari, el diable, rugint com un lleó, ronda buscant qui devorà. I Joan 10, a la primera part del verset 10, ens diu en referència al diable: el lladre només ve per robar, matar i destruir, en contraposició al que ens diu la segona part del verset en quant a Jesús, on podem llegir: jo he vingut perquè tinguin vida i la tinguin en abundància. Cal destacar que la plaga dels mosques no va afectar el poble hebreu, mostrant així la protecció divina que reposa sobre nosaltres si dipositem la nostra confiança a l'Etern, malgrat que certes circumstàncies de les nostres vides puguin ser adverses. I la cinquena plaga va ser la mort del bestiar, Èxode 9, versets 1 a 7. Aquesta plaga o judici va ser el que es coneix com pesta del bestiar, originant un fort cop a la seguretat econòmica del regne egipci. Aquesta pesta del bestiar que trobem al relat bíblic va afectar cavalls, ases, camells, vaques i ovelles, animals vitals per al transport i l'alimentació, i, igual que l'anterior, no va afectar els hebreus. I aquesta plaga ens parla clarament que ningú ni res no pot ni ha d'ocupar el lloc de Déu a les nostres vides, i molt menys els béns econòmics, encara que en si no és dolent tenir possessions o aspirar a tenir-les, sempre que aquestes no afectin la nostra relació amb Déu i ocupin el lloc principal de les nostres vides, convertint-se en un ídol o un fals Déu. I l'ésser humà, a través dels segles, ha comès l'error de desplaçar Déu del seu tron i reemplaçar-lo per qualsevol altra cosa. I Déu mateix ens adverteix a Èxode 34, 14: no has de postrar-te davant cap altre Déu, ja que el Senyor Etern, que du el sobrenom de Gelós, és un Déu gelós. I la sisena plaga és la de nafres i úlceres, Èxode 9, versets 8 a 12. I si bé les cinc primeres plagues o judicis van afectar directament l'economia dels egipcis, el seu benestar material, a partir de la sisena en endavant afecten directament les persones. Concretament, aquesta plaga va provocar nafres i úlceres a la població, fins a tal punt, com ens diu el verset 11, que ni els mags no pogueren restar davant Moisès a causa de les úlceres, perquè els mags tenien les mateixes erupcions que tots els egipcis, demostrant clarament que aquests líders religiosos no tenien poder i eren impotents davant del Déu d'Israel. I aquesta plaga que va assotar els egipcis en el seu conjunt com a societat va ser una clara crida al penediment, en abandonar la idolatria per tornar-se al Déu viu, escoltar la seva veu i buscar el seu perdó, cosa que la van fer i va portar destrucció per les seves vides. I amb això no vull ser mal interpretat, ja que patir una malaltia no és conseqüència d'un càstig diví ni del nostre mal comportament davant de Déu, ja que si fos així no quedaríem cap de nosaltres. El que ens vol ensenyar i ensenyar aquest judici és que la manca de penediment davant Déu ens porta a una destrucció espiritual de les nostres vides, la qual pot comportar malalties físiques. I la setena plaga és la de la pedregada i foc. Aquesta la trobem a Èxode 9, versets 18 a 26. I aquesta plaga afirma la supremacia i el control de Déu sobre els elements de la terra i del cel. Aquesta pedregada no es va semblar cap de les viscudes abans, a causa del seu caràcter sobrenatural, en ser acompanyada d'un foc que corria per terra, cosa que va en contra del que és natural, ja que el foc i l'aigua no solen compaginar-se. I com a conseqüència d'aquest judici, tot allò que va quedar a la intempèrie, incloent-hi éssers humans i animals, va ser mort. Per aquest episodi, encara que a primer cop d'ull no ho sembli, ens condueix a l'oportunitat de salvació que Déu ofereix a l'home. A Èxode 9, versets 18 i 19, llegim: doncs demà, cap a aquesta hora, faré ploure una pedregada tan forta com n'hi ha hagut d'altra en tota la història d'Egipte, d'ençà que fou establert fins al present. Ara, doncs, fes resguardar el teu bestiar i tot el que tens al camp, perquè la granissada caurà sobre tots els homes i tot el bestiar que es trobi al camp sense haver-se aixoplugat sota cobert i moriran. Déu no va enviar aquesta plaga sense més ni més, sinó que va avisar els egipcis que si volien salvar les seves vides havien de resguardar-se, ja que altrament moririen irremissiblement. De fet, Déu no vol la destrucció de l'ésser humà, el qual està espiritualment afectat per la conseqüència del pecat a la seva vida.
Déu avisa i dona la possibilitat d'escapar de la mort espiritual a través del resguard o protecció que Jesús ens va donar per la seva mort a la creu, si l'acceptem com a salvador personal i el deixem entrar a les nostres vides. Si li obrim el nostre cor, escaparem a aquesta calamarsa i foc del pecat a les nostres vides, el qual ens causarà la mort espiritual si no ens protegim en el refugi que és Jesús. I la vuitena plaga és la de les llagostes, Èxode 10, versets 4 a 15. I la invasió de llagostes que va patir Egipte va acabar amb tot el que quedava dret al país, devorant tot el seu pas. I aquesta plaga és un símil del que el pecat, o sigui, ral blanc, ha fet i fa a les nostres vides, arrasant-les, asfixiant-les i devorant tot el seu pas. Però Déu és el nostre protector, i tal com va passar amb el poble hebreu, el qual no va ser afectat per la plaga. Si acceptem Jesús a les nostres vides, serem protegits i preservats, però si ho rebutgem, la nostra vida seguirà el procés de destrucció i serem condemnats. No oblidem, tal com hem llegit anteriorment a 1 Pere 5:8, que estigueu atents i vigileu el vostre adversari, el diable, regint com un lleó, ronda buscant a qui devorar. I Joan 10:10, en la seva primera part, en referència al diable, ens diu que el diable només ve per robar, matar i destruir. Però la segona part del verset 10, de Joan 10, ens diu, parlant de l'obra de Jesús a la creu, jo he vingut perquè ningú perquè tingui vida i la tinguin en abundància. La novena plaga és la de les tenebres, o foscor, Èxode 10, versets 21 a 23. Aquesta plaga imposada als egipcis, la qual va durar 3 dies, és una representació de la foscor espiritual que cobreix aquells que s'aparten de Déu i es neguen a acceptar-ho, cosa que els impedeix veure la llum. Jesús va afirmar a Joan 8:12, jo sóc la llum del món, el que em segueix no caminarà a les fosques, sinó que tindrà la llum de la vida. Jesús mateix s'erigeix com a solució a aquesta plaga de tenebres espirituals que resideixen a les nostres vides, les quals ens impedeixen veure la salvació que Déu ens ofereix. A Joan 3:17-18 llegim, perquè Déu no va enviar el seu fill al món per condemnar el món, sinó perquè el món se salvi per mitjà d'ell. El qui creu en ell no és condemnat, el qui no creu ja és condemnat, perquè no ha cregut en el nom del fill únic de Déu. I la desena plaga i última va ser la mort dels primogènits. Aquesta la trobem a Èxode 11:4-7 i Èxode 12:29-30. I aquesta va ser, sens dubte, la més terrible de les 10, ja que va afectar els primogènits d'Egipte, causant-los la mort, tant el fill del faraó com el de l'esclau. I a diferència de les altres plagues, les quals van afectar els hebreus, aquesta darrera va requerir d'un acte de fe per part d'ells per escapar-ne, ja que també els hauria pogut afectar. Déu va ordenar a cada família que prengués un xai mascle sense defecte i el sacrifiqués. I la sang d'aquest havia de ser untada a la part superior i costats de les seves portes, i aquest havia de ser rostit i menjat aquell dia. I qualsevol família que no seguís les instruccions patiria la darrera de les 10 plagues. Déu va advertir, a Èxode 11:4-5, que enviaria el destructor a tota la terra d'Egipte amb ordres de matar el primogènit home a cada llar, ja sigui humà o animal. L'única protecció era la sang del xai a la porta. I aquesta desena plaga va donar origen a la celebració de Pesach o Pasqua, paraula que significa en hebreu passar per sobre o saltar per sobre, una de les 3 grans celebracions ordenades per Déu al seu poble, la qual es commemora cada any. La Pasqua o Pesach és el memorial d'aquella nit a l'antic Egipte quan Déu va alliberar el seu poble de l'esclavitud, de l'esclavatge. Però també ens ensenya que perquè els hebreus poguessin escapar de les conseqüències de la plaga, van haver de sacrificar un xai, un animal innocent, i untar amb la seva sang les llindes de les portes de casa per alliberar-se del càstig. I això ens porta a la persona de Jesús, o Yeshua, sobre cadascú de nosaltres com a conseqüència del pecat, com a conseqüència de ral blanc, pesa una sentència de mort espiritual, de la qual, per als nostres propis mitjans, és totalment impossible que escapem, per molt bones persones que puguem ser o que pensem que som. Però Déu, tal com hem llegit anteriorment a Joan 3:17-18, no vol ni desitja la mort espiritual de l'ésser humà. Per això va enviar el seu fill per prendre el nostre lloc a la creu, morint per nosaltres, per donar-nos vida eterna. Però aquesta possibilitat que Déu ens regala passa per un acte de fe per part nostra, acceptar el regal de Jesús a les nostres vides, i tal com diu Joan 3:16, ja que Déu ha estimat tant el món que ha donat el seu fill únic perquè tot el qui creu en ell no es perdi, sinó que tingui vida eterna.
Si acceptem a Jesús com a salvador de les nostres vides, igual que van fer els hebreus untant amb sang les llindes de les seves portes, la sang de Jesús serà dipositada a les llindes del nostre cor, cosa que ens apartarà i salvarà del judici etern, de la mort espiritual, fent-nos fills del Pare i estimat per ells. I la meva pregunta és la següent. Acceptaràs aquest regal que Déu t'ofereix a través de Jesús o el rebutjaràs? Permetràs que l'amor espiritual t'afecti o obriràs el teu cor a Jesús? Ell t'estima i vol la teva salvació. Només has de fer l'acte de fe de permetre-li entrar al teu cor, entrar a la teva vida. No deixis escapar aquest regal. Que el Senyor us beneixi fins a la propera setmana.